0: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
1: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: temporada passada al Ja Tardes.
1: Ens ho vam passar molt bé.
2: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost, tornem de 5 a 9. A RAC 105.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

0: Els Catarres ens expliquen que els diumenges, sense drama, que la vida, a poc a poc...
1: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Aviam, que hi ha gent que s'ho pren massa... Això de la vida a poc a poc i tal, hi ha gent que es passa una mica, eh? No, és a dir, ja m'entens. Lo just i tal, però tampoc sense menjar-te massa al cap. Que hem d'evitar sempre l'estrès. Les 7 del matí, doncs vinga, espero que no tinguis massa estrès, espero que estiguis llevat, llevada amb el cafetó o sense, sigui com sigui, t'explico que avui, penúltim dia del matí a l'estiu, que boig, eh? Que boig. Sí, sí, sí, sí, ja estàs, és que demà...
2: Sí?
0: Sí, ja està. 5 setmanes hem estat aquí, al peu del canó, compartint amb vosaltres doncs, els matins d'estiu. I res, ja torna tot l'equip del Matina Codina el proper dilluns. Estan ara preparant coses, de fet estan junts i tal. Bueno, bueno, m'estan explicant que es ve una temporada intensa, intensa, intensa. Així que et convido, per suposat, el primer dia, dilluns vinent, a no perdre-t'ho, 31 d'agost. Va, família, que avui... Doncs mira, avui i demà. Avui i demà regalarem coses. Sí, sí, sí, sí, sí. Normalment els dijous regalem entrades per l'Aquàrium. De moment us faig un spoiler. Avui no regalem entrades per l'Aquàrium. Regalem una altra cosa que és absolutament brutal.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Roser, Bruno Mars, APT i l'Arnau Moret, que està aquí buscant els auriculars. És un desastre, això. És un desastre. Ja em diràs, home, segurament acaba d'arribar l'Arnau, no?
1: Sí.
0: Si porta aquí 5 minuts amb mi al costat.
2: Ara, m'ha caigut el micro.
0: Hosti, tu, per favor.
2: Bueno, què tal? No, bon dia, com estàs?
0: No, quan tu vulguis, Arnau.
2: Uau, ha sigut com... Ei, que entrem ja, eh? Dic, va, un moment.
0: No
2: tinc els auriculars, m'he pujat el volum. Bueno, Ràdio Verité, no?
0: Ràdio Verité.
2: La gent això ho agraeix.
0: No, si la gent agraeix Ràdio Verité... Explica què t'ha passat avui, perquè avui has vingut estil Toni Clapés. Has vingut rajant. Primer el que has dit és... Aquí fa una pudor, no sé què, no sé quantos. No a l'estudi, sinó fora, per sort.
2: A fora, és que a més avui no sé què passa, que fa com una espècie de xafogó molt bèstia, no?, aquí a Barcelona. Jo he arribat, he baixat del cotxe i dic... Què passa aquí, aquesta ciutat?
3: Ah, que peste!
2: Sí, ha sigut exactament així. Tot i que jo vinc d'Osona, imagina't.
0: No, explica-li a l'audiència amb qui estàs cabrejat avui.
2: No, avui m'he enfadat molt amb la gent que... Amb tots els respectes, perquè hi haurà gent conduint en aquests instants, però el carril del mig no serveix per anar i prou pel carril del mig. Aneu o per la dreta o adelanteu, però pel mig i prou no
0: ara,
2: es pot anar.
0: Ara!
2: Ja està, home! Perquè és que això a mi em fa molta ràbia. Jo vaig per la dreta...
0: Digue-li hola!
2: Tranquil·lament, i vaig a una velocitat estàndard, vull dir, vaig a 100, 110, no?, per autopista, que es pot anar a 120. Sí. Vull dir, tampoc no és que estigui jo manant com Alejandro Sainz.
0: No ets Fernando Alonso, ets Frenando Alonso.
2: Correcte. Però clar, llavors arriba un moment que em trobo un camió pel meu carril i dic, vale, el vas adelantar.
0: I no.
2: Immediatament el que tingués el carril del mig, però el carril del mig hi ha un altre cotxe. Què fas pel carril del mig si vas més a poc que jo?
0: Però quina
2: que vaig pel carril de la dreta. Llavors he de travessar dos carrils, llavors tornar-me a col·locar al carril central,
0: Arnau,
2: al carril de la dreta... No, malament.
0: Arnau, ja has arribat, ja està.
2: He arribat, però no aneu pel carril del mig. Aneu per la dreta, i quan adelanteu, aneu pel carril del mig i torneu a la dreta.
0: Ara,
2: i ja està, home.
0: Doncs vinga, que aquí dit a RAC 105, per tota ja la gent està. Que està conduint, el carril...
2: Jo hauria de pagar per venir realment.
0: Va, per cert, família, avui regalem cosetes, encara no puc explicar quina, d'aquí una estona explico quina cosa regalem, però ja us aviso que avui avancem el dia dels acudits, d'acord? Normalment el dia dels acudits, aquí al Matina d'Estiu, són els divendres. Demà el farem, no, o sigui, demà farem una altra cosa, que és la cançó de l'estiu. Per tant, avui passem als acudits. En saps alguna o no, Arnau?
2: Ostres, ara m'has agafat... M'has agafat una mica contrapeu, eh?
0: Vinga.
2: Diu...
0: Va.
2: Mira, va, te n'explico un.
0: Vinga.
2: Diu, ¿cómo se despiden los químicos? En castellà sempre... No sé per què els acudits els en castellà.
0: Aviam. ¿Cómo se despiden los químicos?
2: Sí. Diu, ha sido un placer.
0: Oh! Desastrós. Espera't un moment.
2: Perdó.
0: Que ja estem xerrant tant que m'he quedat sense rampes.
2: Ah, perfecte.
0: Vale, me'n tiro una i et passo un acudit. Aviam,
2: rampes, això... Rampes, sí.
0: Sí, rampes com, per exemple, aquesta d'aquí. Vale. Aviam, quin volia explicar jo?
2: A veure, sorprèn-me.
0: ¿Sabías que me he sacado dos carreras? Sí. Matemàtiques... Y fisioterapia. Diu, ¿qué me dices? Diu, ¿y cuánto es 3 por 15? Y diu, es 15.
2: ¡Oh!
0: Vinga, va, envia'ns-ho. 608-7171-25.

0: talk about.
1: Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
2: Ep, taxi! Jo!
1: Aquest és el teu matinal.
3: Oh, mama.
4: Matina d'estiu.
1: A RAC 105.
4: Amb Héctor Huguet.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: No em diràs que així no es comença millor el dia, no?
1: M'encanta.
0: Sergio Méndez, màquina de tico, tico, tico, tico, tato, tico, tico, tico, tico, tato. Vinga, amb el so carioca, seguim aixecant una mica el personal. Matí de dijous, ja. Tenim la setmana més que encarrilada. Penúltim dia de matina d'estiu, eh? Bèstia, com passa el temps, va. Vinga, si t'acabes de connectar, et recordo, avui regalarem cosetes d'aquí, re, 15 minuts. Explico exactament què és el que regalarem. Ho farem a les 10 i escaig, però ja us aniré avisant de la cosa xulíssima que regalem d'aquí una estona. Però abans, com us he dit, avui, dia de l'acudit. Sempre ho fem el divendres, avui ho hem avançat per motius que demà explicarem. Molt bé, a veure, què tenim per aquí? 608-7171-4, hola.
2: Bon dia, Catalunya. Iepa. Què tal?
0: Molt bé.
2: Un xistes.
0: Aviam.
3: Papa, papa, m'ajuda a hacer lo de veres.
4: A ver, dime, hijo. Diu, papa, ¿qué es longaniza? Diu, longaniza. Dice, ¿tú ves allá el armario cómo está todo bien colocado?
0: Ay,
4: sí.
0: No.
4: Pues eso porque tu madre longaniza.
3: No. ¡Ah! ¡Buen día!
0: Sí, tío. Oye, tu madre o el padre, ¿eh? El padre también organiza, ¿eh? O hauria, vaja, com a mínim. Vinga, creuem la barrera de 7:45 i aquí seguim fent una mica el pallasso, fent el burro. Si vols enviar-me un acudit, doncs aquí tens el telèfon perquè te l'apuntis ja d'una vegada.
5: 608-7171-41.
0: Avui fem acudits o el que vulguis. Simplement em pots demanar, doncs, una cançó. Va, et faig un últim acudit. Aviam. Hosti, és que és dolentíssim, eh? Què fa una vaca amb els ulls molt tancats, molt tancats, molt tancats, molt tancats? Llet concentrada. Vinga, per prou, eh? Em dedico millor a presentar-te aquesta cançó davant de Neon i Búhos, El ventilador.

0: Les vacances se li acaba a la majoria de gent i també a Shakira, que d'aquí res, dues, tres setmanetes com a molt, comença la seva gira o la seva residència a Madrid amb un total de 12 dates, tu, 12 concerts. Això sí, si t'agrada Shakira, l'has d'anar a veure tu. Ella no es mou, ella. Ella es queda a Madrid. I tu, doncs res, a la capital de l'imperio, tu. A veure la colombiana, en fi. Sigui com sigui, tant de bo faci un concert a Barcelona, que esperàvem, eh? Hi havia molt de rebombori, les mujeres ja no lloren. Tocarà a Barcelona, tal? Doncs no, no, no. Es queda a Madrid per fer 12 concerts. Déu-n'hi-do, en fi. 608, mare meva. Això sortirà al diàling, ja t'aviso.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: He aconseguit treure el pollastre, val? Així que anem a repassar els vostres missatges. Avui recordo que estem tornant a fer el dia de l'acudit. Avui ho hem avançat, normalment són els divendres. Avui fem dijous, va. Hola.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Yo, buenas. ¿Es este el club de los amargados? Sí, pero esto ni es club ni es nada.
0: Està bé, està bé, està bé. Aviam, què més tenim per aquí? Hola.
3: Ei, com va, Marc, de Castellà?
0: Vinga, Marc.
3: Un dedicat a vosaltres, ben ràpid. Diu, escolta, diu, a tu t'agrada la música? Diu, sí, però és igual, segueix punxant.
0: Com?
3: Ja va, bon dia, muteu-li.
0: Ei, respecte pels DJs, eh? Respecte pels DJs, que aconsegueixen fer vibrar a la gent que té al davant, eh? Però està bé, està bé, està bé. Vinga, va, 608-71-741, digue'm el teu acudit a través de la ràdio en una nova edició del Matina d'Estiu.
1: Envia el teu missatge al 608-71-741.
0: I ja que parlem de DJs...

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

0: Sí, sí, tant de bo, però... Tot lo bo s'acaba, tu, és el que hi ha. Bueno, hi ha molta gent que també s'agafa vacancetes al setembre, eh? Figaflaues, que no s'acabi, avui regalem cosetes i us portem al cinema. A veure què? A veure això.
1: Necessitem
2: reposos
1: a les Rambles
2: en Boqueria.
1: Necessitem...
2: Com hem passat a les Rambles, sí, ambulàncies.
3: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
2: Què collons està passant?
4: Comptar el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem el conductor.
5: ¿Qué pensamos?
6: De momento lo único que tenemos es caos.
7: S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
8: Si realment és el que ens imaginem, els hem d'agafar, evidentment, pel que han fet, però sobretot pel que poden arribar a fer encara.
0: El proper 4 de setembre arriba als cinemes Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017. I volem portar-te a la seva premiere, que tindrà lloc, apunta, aquest dijous 3 de setembre, el proper dijous, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Poca broma, és a dir, la pel·lícula, jo t'aviso que serà una de les grans d'aquesta temporada. Es diu Cronos i, com et dic, a RAC 105 et portem a la premiere al Teatre del Liceu. Dues entradetes o una entrada doble, digue-li com vulguis, i a més, amb un repartiment de luxe. Una investigació contra rellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. Cronos a partir del 4 de setembre als cinemes.
2: Jaume, potser el tenim.
9: Els atraparem.
0: Doncs ja ho veurem. Però en fi, sí, evidentment la història sabem com acaba. La cosa és saber conèixer una mica les interioritats de tot aquell dispositiu i els veritables protagonistes que van aconseguir, doncs, que, mira, el mal no fos major, en fi. No, no, una de les grans pel·lícules, eh? Cronos, apunta tu, et portem a la premiere i donarem les entrades a la persona que truqui al 902-477-105. No ara, no em comencem a trucar com bojos, sinó a les 10, 10 i 20, segurament, farem la trucadeta, val? Cronos, apunta't les coses perquè segurament faré preguntetes. Enric Auqué, Mònica López, Diana Gómez... Els atemptats de les Rambles del 17 d'agost. Apunta-t'ho al Teatre Liceu, la premiere, el 3 de setembre.

0: no.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Jo, jo, jo. Era així?
0: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: Ja s'ha acabat el gas. Una frase.
4: Però estic a punt de despeiar.
1: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que torna, no ho recordaran. És bona.
0: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
3: Omple Ronald.

0: suposat, sonen al Siderland. Quina millor manera de començar el dia que amb aquest tut-tut-turu. Tot-tot-tot-tot-tot-tot-tiro-tin-tan-ton. Vinga, amics, amigues, salutacions de part de Lector Huguet. Nova jornada més que encarada, començant el dia amb il·lusió, amb energia, amb bona música, amb RAC 105. Què? Com portem la jornada de moment?
1: Bon moment.
0: Hola, hola, hola, hola.
2: Bon dia.
0: Què tal? Vinga, alegria, il·lusió. I avui, dia d'acudits.
1: Sí.
0: Normalment ja sé, ho fem els divendres, avui ho hem avançat, demà farem una altra cosa, demà també tindrem premi, farem la cançó de l'estiu, però avui avancem els acudits i també amb premi, eh? En fi...
3: 608-71-7141.
0: Comencen a arribar per aquí, què ens dieu? Hola.
4: Bon dia, matineros.
0: Hola, bon dia.
4: Soc la Rosa de Berga i et trobarem molt, molt, molt a faltar, també.
0: Oh, gràcies, Rosa.
4: Perquè dones una alegria que és massa, és genial. Un acudit ràpid.
0: Aviam.
4: Quin és el colmo d'un fotògraf? Fer-li una foto a un mort i que li surti ben llogada. És que soc fotògraf, que fa molt riure. És boníssim. Bon dia.
0: Rosa, carinyo. És que m'ha fet més gràcia. Com s'ha rigut ella que el propi acudit. Que ha costat una mica d'entendre. He entès que el colmo d'un fotògraf és fer-li una foto a un mort i que et surti moguda, no? M'ha agradat més com ho explicaves tu, Rosa. Ets la millor. Bon dia, va. Hola.
5: Una altra que li agrada molt al meu pare.
0: Vinga, endavant.
5: Diu, què tenen en comú? Una calculadora i una toalla. Pues que con la calculadora se calcula y la toalla se calculó.
0: Ah! Per favor.
6: Bon dia, Catalunya.
0: Què tal?
6: Vinga, va, un acudit per aquí.
0: Vinga, va.
6: Això és un català molt català, molt català, molt català.
0: Ostres.
6: Que va caminant pel carrer... mirant al terra i de cop es troba una moneda de 20 cèntims.
0: Oh.
6: I diu, hòstia, per 20 cèntims jo ni m'ajupo. Llavors es fot la mà a la butxaca, tira una moneda d'euro i diu...

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
8: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
7: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900 903 744.
9: Verisure. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
10: Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
11: Aquest és el teu matinal.
12: Oh, mama.
13: Matina d'estiu.
14: A RAC 105.
15: Amb Héctor Huguet. Veus

0: El Dai Dai de Shakira, el Jamaican Bam Bam d'Ugel. I en clau catalana aquesta de les fortes de l'estiu. Joan Dausà, Mamaduixa i el Papi posa el disc. Que veurem si demà decidiu que és la cançó en català de l'estiu. Home, és una de les candidates com a mínim, com a mínim. N'hi ha d'altres, n'hi ha moltes altres. Demà parlarem d'això. Avui toca una altra cosa.
1: 608-71-7141.
0: Hem passat els acudits el dijous. Aviam, què tenim per aquí? Bon dia.
2: Bon dia, matiner.
0: Hola.
2: Bon dia, Héctor. Bueno, yo también apoyo a Arnau con el tema de los que van por el carril del medio.
0: Ostres, sí, sí.
2: Su falsa seguridad nos pone en peligro a los demás.
0: Ole tú.
2: Por lo tanto, apoyo.
0: Molt bé.
2: Bueno, os voy a contar el chiste de hoy.
0: Venga, va.
2: Le dice, ¿cómo te conoceré? Dice, mido 1,65 y peso 50 kilos. Y yo a ti, dice, llevaré una cinta métrica y una báscula. Bueno, feliz día.
0: Adiós, chao. Que vagi bé, trampat. Ai, ai, ai, ai. Vinga, va, em toca un, no? Que em vull guardar un per la Mònica Usar, que ve d'aquí una estona a fer el repàs de les temperatures i del temps, però va, va, us en dic un. Diu, home, Maripili, tu ets la filla de la dona dels aspersors, no? I diu... Vinga, fins aquí. Va, deixa'm el teu, anima't. 608-7171-41. Menys a Elf.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito!

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: aquesta novetat, per cert, de RAC 105, des de Noruega, de Baus, a un trident que ens presenta aquest Magnetic, una cançó que s'ha fet molt i molt viral. Una cançó així, no sé, fresqueta, divertida, no? Ai, per fresca, per divertida, és la Mònica Usar, que avui no ens cantaràs amb Su a la Xella?
1: No, no la cantaré mai més,
0: crec. Mai més,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, no, ja està cantada i ja la podeu escoltar on vulgueu.
0: És un himne.
1: Però sí, totalment.
0: En uns anyets, el ritme de la nit. Sí.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Vinga, Mònica, primer de tot, benvinguda.
1: Gràcies.
0: A RAC 105. Anem a... Espera, que et pujo una mica el micròfon, que
1: d'acord,
0: et sento una mica fluixeta. Ara sí. Que, com es presenta el dia, Mònica?
1: Doncs mira, avui tindrem un dia de força clarianes, com a molt cel enterbolit, mig ennuvolat, i a la tarda sí que s'esperen alguns ruixats més probables en punts del Pirineu i del Prepirineu de Lleida, i a la resta, com a molt, algun ruixat dispers que pot anar acompanyat de fang. Les temperatures pugen avui, farà més calor que ahir, sobretot a les comarques interiors, màximes que es mouran entre els 32 i els 36 graus, i bufarà el vent del sud, que precisament és el que arrossega aquesta pols sahariana, el que fa pujar les temperatures, i es notarà especialment fort en zones de muntanya. I fem un repàs de les temperatures actuals. Ara mateix entre 24 i 27 graus a Barcelona, 27 també a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona, 19 a Solsona, 24 a Alcanar i 14 a Puigcerdà.
0: Perfecte. I demà passat, què s'espera?
1: Mira, demà cel enterbolit una altra vegada, baixa la temperatura de manera més marcada a les comarques interiors, que és on avui pujarà més, i després pinta que el cap de setmana serà tranquil, amb moltes estones de sol, temperatures més baixes dissabte i més altes diumenge.
0: Estupendo, doncs relativa normalitat.
1: Sí, força tranquil·lita.
0: Res de l'altre món.
1: No.
0: Avui, Mònica, estem fent acudits. Deixa'm que li recordi a la nostra audiència que tenen el WhatsApp obert.
2: 608-717-141.
0: Clar, aquí cada setmana ha passat l'Abel Caral, el Martí Oliveres, han dit els seus acudits. Ara, Mònica, toca a tu. En tens algun o no?
1: En tinc un que sempre l'explico.
0: És
1: un senyor que va a l'òptica i diu, escolti, em podria donar unes ulleres per llegir? I diu, però si li vaig donar unes ahir? I diu, sí, però ja me les he llegit.
0: Oh! Però, Mònica, per favor. Està bé. La cara de la Mònica és impagable ara mateix.
1: Ho sento.
0: Com demanant perdó, no?
1: No pretenia això ara mateix.
0: Te'n dic jo un.
1: Vinga,
0: no miris la pantalla, que el tinc aquí apuntat.
1: Va.
0: És musical. Això és que em ric només de passar. Això és el fill d'un músic, vale?
1: Sí.
0: I els seus pares i tal, bueno. I li diu, el fill del músic li pregunta a la seva mare, do re fa mi fa fa? I la mare li diu, do re mi do en el sol fa.
1: És molt dolent.
0: És dolentíssim.
1: No és teu, no?
0: No, per suposat que no és meu. Mònica, moltes gràcies.
1: Que vagi bé, fins ara.
0: I a dos quarts de deu, tornem-hi. Fins ara.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com

0: matina d'estiu
1: a Rec 105.
0: El programa despertador oficial
1: a la teva piscina municipal.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: A finals anys, doncs encara són molt recordades i estimades. Shakira, dues dècades, per si t'ho preguntes, del Hips Don't Lie. Amics i amigues de RAC 105, avui regalem entrades per la premiere d'una pel·lícula que serà brutal.
1: Necessitem
2: reforços
1: a les Rambles
2: en Boqueria. Necessitem... Hem passat a les Rambles, sí,
3: ambulàncies. Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
2: Què collons està passant?
4: Comptar el 4-0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem el conductor.
5: ¿Qué pensamos?
6: De momento lo único que tenemos es caos.
7: S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
8: Si realment és el que ens imaginem, els hem d'agafar, evidentment, pel que han fet, però sobretot pel que poden arribar a fer encara.
0: Evidentment, com et deus estar imaginant, Cronos.
9: Uns terroristes que hem d'atrapar.
0: La pel·lícula que parla dels atemptats de Barcelona, un dia, un dels dies, si no el dia, més negre de la història recent del nostre país. Però s'ha fet una pel·lícula que és, vaja, pel tràiler té una pinta increïble, la veritat que sí. 4 de setembre, arriba als cinemes Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat de les Rambles de Barcelona el 17 d'agost del 2017. I volem portar-vos a la premiere, que tindrà lloc dijous vinent, res, d'aquí una setmana justament, el dia 3 de setembre, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, eh? Paraules majors. I regalem avui una entrada doble. No la regalem ara, t'aviso, la regalem, mira, poc abans que s'acabi el programa, a 3:15. M'hauràs de trucar al 902-477-105, això més tard, i et faré alguna pregunteta molt bàsica sobre la pel·lícula, quan s'estrena... Has d'estar atent. Es diu Cronos. I amb un repartiment de luxe, eh? Enric Auqué, Mònica López, Diana Gómez. A partir del 4 de setembre a cinemes. Cronos!
10: Jaume, potser el tenim.
11: Els atraparem.
0: T'has apuntat algunes dades o no? 4 de setembre, Cronos... Sí? Vinga. Les Rambles de Barcelona, Enric Auqué, Mònica López, Diana Gómez... Vinga, després us faig la pregunta, eh?

0: La veu de Jess Glynn i una de les grans cançons del 2015. Sembla mentida, però sí, més de 10 anys ja d'aquest Hold My Hand que et proposem recuperar. Camí de les 9 d'aquest matí de dijous, ja penúltim dia de matina d'estiu. La bona notícia és que res d'aquí res, el proper dilluns torna tot l'equip del matina amb una nova temporada carregada de novetats. Va, doncs va, això és el que volem, eh? Música alegre, festiva... No cal massa més, a vegades, no? Bueno, sí, els vostres àudios.
1: 608-71-714.
0: Que també formeu part del programa i doneu alegria. Avui dijous, dia dels acudits. Va, hola!
2: Molt bon dia. Soc en Litus, de Girona.
0: Hola, Litus.
2: Jo també volia pujar a l'Arnau, perquè té tota la raó del món.
0: Ah, sí?
2: I també he dit que els intermitents és gratuït posar-los, com molta gent que no ho sap.
0: Ja, ja.
2: El meu acudit és... Oye, ¿qué tiempo hace por Italia? Dice, buongiorno. Buongiorno, ¿qué tiempo hace por Italia?
0: Oh!
2: Vinga, bon dia a tothom.
0: Buongiorno, no buongiorno. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, enviem el teu 608-7741 i com et dic, les cançons de RAC 105 són de bon rotllo sempre. Bruno Mars, Just Might o Meghan Trainor aterra amb el seu Made You Look. Bon dia.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
2: Que l'any serien 1, 2, 3...
0: Més de 2.400 euros.
2: Ja m'has descomptat!
0: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
3: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
4: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
7: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
6: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900 903 744.
8: Verisure.

0: que és la penúltima edició del Matina d'Estiu. Oh. Però clar, això també és la bona notícia, és que aquest mateix dilluns ja torna tota la trupa. Els titulars, l'Ernest Codina i companyia, l'Alan Lillo, el Cazorla, la Mar Puga, el Sergi Ferrer. I amb, vaja, una temporada renovada i carregada de novetats que no et pots perdre. Nosaltres el que estem fent, com sempre, doncs és acompanyar-te, ja estiguis a la feina, vagis a la platgeta, estiguis de vacances, i amb la teva ajuda avui, dia dels acudits.
1: 608-71-714.
0: Vinga, va, anem a repassar algun altre acudit, com per exemple aquest, va. Bon dia.
2: Nosotros estamos en el universo correcto. ¿Sabes por qué? Porque los demás universos son paralelos.
0: Per favor!
1: Oh, yeah!
0: Però, una cosa, amics. El universo correcto, los otros son paralelos, no? Ho heu pillat, no? Bueno, bueno. Que poden ser bons, eh? Jo us deixo, eh? És conya, està bé, està bé. Hola, bon dia!
3: Hola, Héctor. Bon dia, sóc la Montse.
0: Hola, Montse.
3: Quina llàstima que s'acabi la matina d'estiu. Ho has fet superbé.
0: Ai, gràcies.
3: Ara et continuaré escoltant en la rima de la nit.
0: Olé!
3: Que també m'agrada moltíssim.
0: Merci.
3: Mira, aquest és el meu acudit.
0: Aviam.
3: Com es diu el pare d'ET?
0: El pare d'ET.
3: Don ET.
0: Per favor, per favor. Adéu. Per favor. Per favor. Sou la millor audiència del món. Però això dels acudits... Mare meva, tu. Vinga, un més, hola.
4: Hola, molt bon dia.
0: Què tal?
4: Aquí va l'acudit.
0: Aviam.
4: Perdona, ¿esto es el club de los ansiosos?
0: Sí,
4: mañana, pero pasa, pasa.
0: Hòstia. Estic esperant a que algú m'enviï un acudit decent. També et dic que jo em ric amb qualsevol tonteria. Ma, aquest m'ha

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
8: Que l'any serien 1, 2, 3...
7: Més de 2.400 euros.
8: Ja m'has descomptat!
7: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportaràs 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
10: Què et passa?
11: Que no em tanca la maleta.
10: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
11: Bé, si trec uns quants banyadors...
10: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: RAC 105. La teva música.
14: No podràs canviar d'emissora.

Quan aquesta cançó va començar a fer-se viral en el seu dia, molta gent, la primera vegada que la va sentir, va donar per fet ja que era Taylor Swift. I no, evidentment que no, eh? Sí que té un estil similar, una veu així dolça, una manera de fer, però és Gracie Abrams, que ho va patar en el seu dia moltíssim, i encara la recuperem a RAC 105 amb aquest That's So True. El que és cert és que de seguida ve la Mònica Usari, que et posem una cançó que ho ha patat en català aquest estiu. Abans, petita dosi del ritme de la nit, ens plantem a l'any 2010, una mica de Remember, per aixecar el personal, com Déu mana, va. Amb qui? Doncs amb qui serà? Amb David Guetta i amb Kid Cudi. I això que es diu Memories. Memories.

0: Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ets aquí! Jou!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama!
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet. Perduts.

0: Si has tingut un matí d'aquells difícils que t'ha costat llevar-te, doncs home, crec que t'ho posem força fàcil nosaltres i els Maroon 5, amb això que es diu Sugar. I parlant de sucre, segurament la persona més dolça de la ràdio és la Mònica Usar. Què tal, Mònica?
1: Ah, què tal, bon dia.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
1: Però que bonic, això.
0: Has vist?
1: No.
0: Bueno, veus una cançó, improvises i...
1: Oh, que maco.
0: Et veig al costat i...
1: Oh.
0: I sí, sí, sí.
1: Oh. I passar d'això, que la setmana que ve hauré d'aguantar el Codina, o sigui, ja, ja. Saps què vull dir, no?
0: Aprofita, aprofita.
1: Sí, Ernest, que t'estimo molt.
0: Sí, home, sí. Doncs mira, per sort, si algú s'acaba de connectar i encara no sap que ho dubto, recordem, el proper dilluns 31 d'agost torna la Res Codina i tot l'equip, la Mar Puga, el Cazorla, l'Anlillo, el Sergi Ferrer i tota la... la trupa, eh?
1: Sí, aniversari del Cazorla avui, eh?
0: Què dius?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ostres, ara el felicito.
1: El felicitem.
0: Vinga, ara tothom que estigui escoltant això, això, felicitant massa el Cazorla, que sí, segur que li farà una il·lusió tremenda.
1: Tremendíssima. Sí.
0: Vinga, Mònica, anem a repassar les temperatures i l'estat
1: sí,
0: del temps.
1: Doncs mira, ara mateix tenim temperatures al voltant dels 26 graus a Mataró, 17 a la Seu d'Urgell, 23 a Lleida i també a Girona, 28 a Tarragona, entre 24 i 28 també a Barcelona, i tenim alguns núvols, algunes bandes de núvols, també tenim pols en suspensió que han anat arribant perquè bufa el vent del sud i l'arrossega des del Sàhara. I aquest vent del sud avui bufarà especialment amb força a la Costa Brava i també zones elevades. Hi ha avisos del Meteocat per cops de més de 90 km per hora al Pirineu. De pluja, aquesta tarda se n'espera alguns ruixats bàsicament al Pirineu i Prepirineu de Lleida. A la resta, algun ruixat aïllat acompanyat de fang, però en principi poca cosa. I les temperatures que pugen de manera més acusada, sobretot a les comarques interiors. Avui màximes d'entre 32 i 36 graus. Demà hi haurà alguns núvols, baixa la temperatura també a l'interior del país. Dissabte baixa més la temperatura, però ho farà a la costa i el cap de setmana farà sol amb temperatures més altes de cara a diumenge.
0: M'encanta perquè el resum sempre és un dia puja, un dia baixa, sí, un dia fa caloreta, l'altre dia, bueno, però en relativa normalitat en general, no?
1: Exactament, sí, sí, sí.
0: Estupendo. Platjat avui...
1: Bueno, no, sí, sí, podríeu, no? Sí? Podríeu, a més sí? Farà calor, sí, sí, sí, jo crec que sí.
0: Vinga. Mònica, va, t'enganxo, que estem fent avui els acudits.
1: Sí.
0: En tens algun o no?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: L'he espantat.
1: Ja, ja. En tens algú? Sí. Mira, te'n faré un parell de molt curts.
0: Ah, dos? Molt bé.
1: Però t'haig de dir de qui, bueno, de qui són. Aquí els explica normalment que és un nen de l'escola, que és el germà d'una amigueta de l'Elna.
0: Ah, sí?
1: I el nen es diu Aldo.
0: Ah, doncs mira, per l'Aldo.
1: I és bastant petitó i ell l'explica i fa molta gràcia. Sí?
0: Val.
1: I aleshores...
0: Endavant.
1: Te'ls explico en castellà.
0: Vale.
1: Vale? ¿Cómo está un mago después de comer? Magordito. Vols el següent?
0: No ho sé, Mònica, si ho vull. Està molt bé, està molt bé. Vinga, va, un
1: també
0: més.
1: És de l'Aldo aquest, eh?
0: No, l'Aldo és un gran.
1: Sí.
0: Vinga.
1: ¿Cuál es el pez más importante del mar? El pecidente. Està greu. Ja marxo, eh? Ja, si un cas, demà ens veiem.
0: Algú,
1: no, demà no.
0: Que algú li pugi el sou a la Mònica Usar, sisplau. Mònica, ets la millor. Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
3: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
4: REC 105 Barcelona.
5: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
6: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
7: M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
8: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
9: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
8: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
9: Esclar, i que...
10: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
5: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
11: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
12: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
13: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: És la nova etapa de Damiano David, el líder dels Maneskin, ara en solitari, o en aquest cas amb Tyler i Nile Rodgers, Talk to Me. Una cançó que va publicar, crec, la setmana just en què va cantar Barcelona. El Palau Sant Jordi no, era el... On ho va fer? Jo hi vaig anar i no me'n recordo. El... Ostres, el que és més petit, el Sant Jordi Club. Ara sí, menys mal. En fi, Talk to Me a través de RAC 105. 20 minuts per arribar a les 10 del matí. I aquí seguim animant una mica amb les millors cançons en el que és el penúltim dia de matina d'estiu. Però la bona notícia és que en breus torna l'Ernest Codina i companyia. Aviam, per cert, tinc el WhatsApp obert.
1: 608-71-7141.
0: Perquè m'expliquis acudits. Mira, també m'expliquen... Mira, m'acaben d'enviar un missatge preciós. Que em diuen, bon dia, Héctor, despedir-me de tu, almenys als matins, ets un gran professional. Oh. Moltes gràcies, i tens molta simpatia. Aquest, tio, aquest estiu ha estat molt ben acompanyada. A partir de dilluns torna al Codina, però també et trobarà a faltar una abraçada per sempre. Dic, per sempre, com si em morís, eh? No, home, no. Estarem per aquí per RAC 105, fent el ritme de la nit. I sí, sí, i moltes gràcies pel teu missatge, home, la veritat que sí, és la raó per la qual em llevo cada matí a primeríssima hora per missatges com aquest. I també pels de l'Alfonso. Què tal, Alfonso? Home!
2: Buenos días, Héctor.
0: Quant de temps?
2: Soy Alfonso, el camionero de Sant Esteves de Ruides.
0: Sí, tornes de vacances, no?
2: Ya volvemos a la rutina del
0: sí,
2: volante.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno,
0: sí.
2: Y también a volver a oírte a ti, que es un placer. Bueno, mira, ahí va mi chiste.
0: Venga, andaban.
2: Dice Pepe, dice, ¿tú sabes en qué se parece una diligencia a una silla? Dice, pues no. Dice, pues que la diligencia va para Kansas City. Dice, y la silla es por City Kansas. Venga, ahí lo dejo.
0: ¡Al Alfonso! Molt bé, molt bé. Clar, és que l'Alfonso, els primers dies, les primeres setmanes, era un oient habitual, canviava sempre missatges i de cop va dir, me'n vaig de vacances, ja tornaré. I mira, i arribes ara, just quan s'acaba pràcticament el matina d'estiu. I li he preguntat, ei, què tal, com han anat? I m'ha dit, de maravilla, Teruel i Londres, ahí lo dejo. Em pots posar la cançó, si us plau, de l'Enric Font, si us plau, que se m'ha oblidat. No recordes la cançó de l'Enric Font? Doncs és xulíssima, te la proposo per aquí i és la nova versió que ha fet l'Enric Font del tema dels Decors. Es diu Breathless. Apa, a gaudir, Alfonso, i tota la gent que estigui a l'altra banda, RAC 105.

Barcelona, Santo Domingo i voltant pel món amb tots els seus concerts. Rosalía, la catalana més internacional, ara la tenim amb el despetxa a través de RAC 105. Quan t'explico una cosa que segurament t'interessa, i és que la tornada a la rutina pot ser més positiva amb Jardiland. Sí, home, sí, sí. Celebra els 12 dies per gaudir de la tornada amb una selecció de plantes per tots els gustos i ofertes especials per a la cura dels teus animals de companyia. Descobreix el menú perfecte per a la teva llar del 27 d'agost, des d'avui, i fins al 7 de setembre, d'acord? 12 dies per gaudir de la tornada. Jardiland, a Gavà, a Reus, a Sant Cugat, a Cubelles. Els trobaràs també a jardiland.es i a les seves xarxes socials. De fons, novetat al canto, una de les darreres apostes de RAC 105, el més nou de Teddy Swims. Sona d'escàndol, es diu Mr. Know It All.

0: Un, dos, tres i toma ja. Oh. Així vam conèixer Mama Duixa, eh? Amb el riquiti, riquiti, riquiti.
1: M'encanta.
0: Molt xula, la veritat que sí. Família, avui és dia de fer riquiti i avui és dia, doncs, de regalar coses. Jo de tu m'apuntaria paper i boli o, com a mínim, memoritzaria el que et diré a continuació.
2: Necessitem reforços a les Rambles
3: amb Boqueria. Necessitem... Que m'he passat algú a les
4: Rambles, 5 ambulàncies. Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
3: Què collons està passant?
5: Comptar el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisi. Busquem el conductor.
6: ¿Qué pensamos?
7: De momento lo único que tenemos es caos.
8: S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
0: Aquest és el tràiler de Cronos, i és que avui a RAC 105 et portem al cinema i no a qualsevol cinema. Apunta't això perquè t'interessa, eh? A la propera hora obrirem línies amb el 902-477-105 i us farem petites preguntetes molt fàcils. I si ho esbrines, o en aquest cas encertes, t'aniràs a veure en primícia l'estrena de Cronos, que s'estrena el 4 de setembre. Arriba als cinemes la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat de les Rambles de Barcelona el 17 d'agost del 2017. I volem portar-te, com et dic, a la premiere, que tindrà lloc dijous vinent, apunta't, dijous vinent, dia 3 de setembre, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Quasi res per veure Cronos. Una investigació contra el rellotge amb un repartiment impressionant. Enric Auqué, que em sembla un actor increïble, Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. Molta qualitat. A Cronos, a partir del 4 de setembre als cinemes. A la següent hora, d'acord, poc abans que acabi el programa, obrirem línies al 902-477-105 i et faré alguna pregunteta sobre el que acabo de dir, i si ho encertes, doncs aniràs amb qui vulguis al Liceu. Did a

0: La teva música.
1: RAC 105. Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 € en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.

0: apunta que serà un èxit les properes setmanes i mesos. Això que et presentem a RAC 105 d'Adela es diu Ain't in LA, quan són les 10 i 4 minuts. Què tal?
1: Ho fas molt bé.
0: Sí, no? Una passada, eh? En fi, família Vaca, des d'aquí, des de l'altra banda, l'Héctor Huguet de nou acompanyant-te fins al punt de les 11 en una nova jornada de matina d'estiu. Avui penúltim dia, demà últim dia de matina d'estiu i el dilluns torna tota la trupe, torna la Res Codina i companyia amb una nova temporadeta i t'aviso, aquesta hora que ens ve a sobre serà força intensa, no només pels vostres missatges.
2: 608-71-7141.
0: Que avui hem avançat el dia dels acudits, que acostumem a fer divendres, sinó perquè d'aquí una estona també vindrà l'Arnau Molet amb la secció Remember de Marine Land per repassar un any en concret i veure què sonava aquell estiu. I a finals d'aquesta hora, recordo, regalarem les entrades per anar a veure a Cronos, la pel·lícula que parla dels atemptats de Barcelona, la preestrena, de fet, que es farà al Liceu el dijous vinent. Cap a 3:15 us demanaré que truqueu al 902-477-105. Però això serà d'aquí una estona. Ara, vostres missatges. Hola, bon dia!
3: Hey, Héctor!
0: Iepa!
3: Hòstia, no fotis, tio, que te'n vas, collons.
0: No, home, no.
3: Digue-li al Codina que tu no tens vacances, que et tens que quedar. Hòstia,
0: home, va.
3: Ens ho ha fet passar molt bé tot aquest temps, no?
0: Merci, igualment.
3: Bueno, t'explico que s'han acabat les vacances també per mi.
0: Oh.
3: I he estat visitant i he anat a Madrid, tu, tio. Sí. Voy a ver la capital del reino, tu. He visitat allò i sí, està molt bé, eh? He vist Congreso de los Diputados. Dic, hòstia, això és el meu. Voy a visitar-lo. I mira, davant mateix hi havia aparcament, tu, estava tot buit.
0: Oh,
3: i parat allà amb el cotxe i surten uns d'aquests senyors, bueno, policies d'aquests, no?
0: Sí.
3: Que veuen una estelada i se alboroten.
0: Sí, ja.
3: Venen jo, oiga, aquí no se puede aparcar. Dic, home, però ¿por qué no puedo aparcar aquí si está vacío? Dic, hombre, porque esto es el Congreso y están a punto de salir los diputados. I que, bueno, tranquilo, llevo antirrobo, tranquilo. Bon dia, nen, por res, agafar vacances, tio.
0: Hola.
3: Soc el Josep de Cerdanyola.
0: Vinga, Josep, trempat. Un altre dels oients fidels, que sempre aprofita per ficar un acudit i, a més, te'l fica com qui no vol la cosa, saps? No. Ai, doncs vinga. També hi ha gent que agafa vacances, que estic sempre dient el retorn i tal. No, hi ha gent que agafa vacancetes ara al setembre. Doncs vinga, benvingudes siguin. Jo des d'aquí et poso de seguida els Glass Animals, Heatwaves o a Sabrina Carpenter, amb això que es diu Espresso.

0: Sant.
1: La teva música.
2: RAC 105. Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Adolfo Domínguez, Nude Project i Montblanc. Només aquest dijous 27 d'agost a la Roca Village. Consulta condicions a larocavillage.com.
3: Comprant a Aldi menys bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
4: Que l'any serien 1, 2, 3...
3: Més de 2.400 euros.
4: Ja m'has descomptat!
3: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si a aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Vas a l'aeroport?
10: Sí, correcte, sí.
11: Escolta'ns mentre fas cua per embarcar.
9: Matina d'estiu.
11: Amb Bec

0: està Arnau Mulet.
1: No és tequila, és suc, eh? Sí. De festuc, què et sembla?
0: No és tequila, és pistatxo, David. Un moment.
1: Perdona.
0: Com de borratxo has d'anar per menjar festuc i pensar que és tequila, no?
1: Prefereixo que t'estiguis fotent un xupito de tequila que no pas un xupito de festuc.
0: Vinga,
1: no?
0: Espera't, Arnau, va.
2: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: És el penúltim matí d'estiu i, per tant, sí, penúltima secció de Marineland, Arnau Mulet.
1: L'última la fem en directe allà, no? En directe a Marineland.
0: Sí, estaria bé, eh?
1: No estaria malament.
0: Home, Marineland, després de tot un estiu estaria
1: sí,
0: xulo, eh?
1: Anar a fer un programa allà en directe. O no cal ni que sigui un programa.
0: No, no,
1: anem
0: no,
1: allà
0: no,
1: a passar el cap allà de setmana i ja està.
0: Exacte.
1: Vale. No, el que consisteix aquesta secció, ja suposo que la gent ho mitja sabrà si ens ha seguit aquest estiu, és recuperar cançons que van marcar l'estiu d'un any en concret. Clar,
0: sí,
1: hem anat fent, hem anat avançant i ara toca l'any passat, toca el 2025.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Clar, perquè demà fem el programa especial de les sí, millors cançons de l'estiu d'aquest any. Per
1: d'aquest
0: tant,
1: any,
0: avui 2025, què hi havia l'any passat?
1: Correcte. I com que hi havia tantes cançons, he fet un top 3 de cançons internacionals i un top 3 de cançons catalanes.
0: Ah, mira!
1: Perquè aquest és un gènere que també des de fa uns anys hi ha la cançó de l'estiu en català.
0: Correcte.
1: Per tant, he cregut molt necessari fer 3 i 3. Comencem, si vols, amb el top 3 internacional i el número 3 hi tenim ni més ni menys que Golden!
0: No sé si et diria de posar-la al top 1 de l'any ja, passat a nivell internacional. Perquè
1: no, perquè ja veuràs quina hi ha l'1.
0: Ah, vale, vale, vale. No, no. No vull sorpreses, no vull sorpreses. Què més teníem l'any passat, Arnau?
1: No, però aquesta ho va petar d'una manera exagerada,
0: sí, sí,
1: que aquest any encara segueix sonant moltíssim. Jo crec que és una de les cançons també del 2026.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I et diré una cosa, va arribar molt tard, perquè clar, l'any passat estava també fent el matinà sí, d'estiu i recordo que això va ser com una novetat, un fenomen cap a mitjans d'agost.
1: Per ser de la pel·li aquesta de Netflix.
0: Que... K-pop Demon sí, Hunter. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, escolta, anem al número 2, que hi tenim una cançó que també... Mira, l'anterior era d'una pel·li infantil i aquesta cançó la canten tots els nens. Mira, posa-la.
0: Home! Clar, aquí la cosa està en que... Sí, va ser de les tops de l'estiu, però en aquest cas potser va ser una de les cançons de l'any sencer, el sí, APT.
1: Mira, parlàvem abans amb el Buscarons de la redacció, va sortir el novembre del 24.
0: Déu-n'hi-do.
1: I va ser la cançó de, una cançó de l'estiu del 25, saps?
0: Sí, va sortir el 24?
1: El novembre del 24. Finals d'any, clar, no va enganxar l'estiu del 24, sinó que l'any següent va ser una de les potentíssimes que encara a dia d'avui seguim ballant i cantant a ple pulmó.
0: Molt bé.
1: Anem, si vols, a la primera posició de la cançó del top 3 internacional.
0: Vinga.
1: Doncs mira, a la primera posició tenim una cançó que tampoc és del 2025.
0: Però
1: és del 2023, però és que va ser l'any passat quan tots la cantàvem i la ballàvem a les festes majors de tot Catalunya i també a les discoteques i a les carpes amb un gin tònic a la mà. Sonava això. Que hay...

0: cau la ràdio, eh?
1: M'emociono.
0: Una cançó que no van posar a RAC 105?
2: No.
0: Però sí que és veritat que sorties una mica i a qualsevol festa major, sí, i tal, es va posar, es va viralitzar molt aquesta,
2: bueno,
0: la Morocha.
2: És una cançó així catxonda, divertida, no? Guassona.
0: Guassona?
2: El català correcte sempre passa.
0: Molt
2: sempre,
0: bé. Sempre. Guassona, Guassona. Ho has trobat al IEC, no? Guassona.
2: Perfecte. Ara tenim l'Abel Espinosa, que sí, és el lingüista, sí, de RAC1, una mica estirant-se la barba.
0: El, no? El departament lingüístic està... Sí. ¿Por qué, señor, eh?
3: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Arrau, va, què tenim en clau catalana?
2: Ah, no. Clau catalana. Comencem el número 3, que qualsevol de les 3, aviso, podria ser el número 1. Però he hagut de triar. I el número 3 hi tenim... Quina hi tenim, perdona?
0: Ai, perdó.
2: Tàndem. Per moltes...

0: A mi m'agrada això.
1: Sí. Jo quan vaig veure que incorporaven la sirena de les festes majors a la cançó, vaig dir, això...
0: Ja està.
1: Ho petarà.
0: Cançó de l'estiu. Cançó de l'estiu. Molt bé.
1: Vale, i el número 2, anem, si vols, a per una col·laboració estel·lar, Catarres, Henry Méndez i Buhos.
0: Això va ser molt bèstia, eh?
1: Molt, deies,
0: què fa aquí Henry Méndez?
2: No és Miami, no. Ni les Maldives.
0: Hey!
2: Mediterràniament aquí passem els dies.
1: Un oda d'amor al Mediterrani, a Catalunya i a tot el que comporta viure aquí a l'estiu, que és una autèntica meravella, que sempre diem, no hem de viatjar, hem d'anar a Tailàndia, hem d'anar a Barcelona, no, no. Perdona, Costa Brava, Costa Daurada, és que és lo millor del món,
0: sí, sí,
1: no cal marxar.
0: O muntanyeta o interior.
3: Brutal, sí, sí, sí. Absolutament brutal.
0: Vinga, no és Miami, és el número 2 de l'any passat, anem sí. A veure quina és per tu la cançó de l'any passat.
1: Clar, jo crec que aquí ja no hi ha discussió. La cançó de l'estiu de 2025 en català, qui ens ho havia d'anar a dir, és un ska.
0: Què dius, tio? Sí. Yeah. Oi!
2: La vida i l'esperança.
1: Sí, no?
0: Sí. Ah. Aviam.
1: Figa flaues, per si no sabíem de quina cançó estàvem parlant. A la fresca.
0: A la fresca. Clar, l'any passat, el programa que farem demà el vam fer l'any passat. L'últim programa del matí a l'estiu, sempre preguntem quina és la cançó de l'estiu. I la majoria de gent estava d'acord que era Figa flaues a la fresca. Doncs Arnau, demà més i millor, demà última secció i deixem la cançó sencera. Ets el millor, Arnau.
1: No, això tu.
0: Vinga, líders.

0: quan la calor apreta, vine a Marineland Catalunya. Gaudeix del parc aquàtic, dels espectaculars dofins i lleons marins, del Magic Boat Show i d'un dia ple de diversió en família.
1: A més, descobreix els Aquatic Days amb 6 € de descompte.
0: Consulta les dates a marineland.es.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
6: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
7: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
8: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
11: Ja som 100.000.
12: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
13: Instagram,
12: TikTok,
13: Facebook,
12: X,
13: YouTube.
12: I la nostra web.
13: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
12: I tu, què esperes?
13: Som a tot arreu.
12: 100.000.
14: I pujant. Rec 105.
15: Posa't la crema.
16: Tu me das cremita, yo te doy cremita.
15: El ritme del matí a l'estiu.
16: Aprieta bien el tubo, que sale una fresquita.
13: Amb Víctor Huguet.
17: Et falta un bull, eh?

0: És el nou èxit de Zara Larsson, una de les grans d'aquest estiu, la sueca, amb això que es diu Midnight Sun. També, qui sap, candidata a èxit o cançó de l'estiu a nivell internacional. Segurament no és la favorita, s'ha de dir, però, home, de les que han sonat i de valent aquests mesos, ja et dic jo que sí. Família, família, família, va, obrim el WhatsApp.
1: 608-71-7141.
0: I la següent intervenció en la que parli, aviso que regalarem cosetes, eh? Sí. Vinga, va, avui, dijous, estem fent el dia de l'acudit. Hola!
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: Héctor.
0: Hola.
2: Soc la Mònica de Sant Climent.
0: Hola, Mònica.
2: I avui és el meu sant.
0: Olé.
2: I només, per desgràcia, em feliciten aquells que tenen més de 50 anys. Però bueno, em fa molta il·lusió igualment que se'n recordin.
0: Vinga, felicitats.
2: Un acudit.
0: Vinga.
2: Això és un senyor que va a les 3 de la matinada, por ahí, donant cops i tal, tambaleándose i tal. Y al parar a la policía y le digo, a ver, caballero, ¿dónde va usted a esta hora? Dice, yo, dice, a una conferencia sobre los efectos perniciosos y malos que tiene el alcoholismo. Dice, bueno, caballero, a ver, a las 3 de la madrugada, ¿quién da una conferencia de este tipo? Y dice, mi esposa, cuando me vea entrar con este estado. Pues eso, que te sale acudir de vuelta.
0: Vale, vale. Vinga, va, què més ens dieu? El WhatsApp obert pel que vulgueu, per demanar-me cançons. Hola.
3: Hola, bon dia, Héctor.
0: Què tal?
3: Mira, aquests oients que et diuen que et trobaran a faltar,
0: sí,
3: tens de dir que escoltin el ritme de la nit,
0: ara,
3: que et sentirem igual.
0: Molt bé.
3: Perquè jo cada divendres i dissabte l'escolto i et sento igual.
0: Que guai.
3: De fet, sí, et trobarem a faltar, perquè, bueno, m'encanta com ho fas.
0: Merci.
3: Però, bueno, ara ja ve Matina Codina, que també ja els hi toca, que ja han fet moltes vacances.
0: Ara.
3: Va, soc la Montse Sant Miquel de Blanyà. Vinga, molts petons i una abraçada ben forta.
0: Vinga, Montse.
3: Adéu, posa la cançó que tu vulguis. Està dedicada per tu, exclusivament.
0: Vale.
3: Va, vinga, adéu.
0: Vinga, adéu-siau. Gràcies pel missatge, Montse. I ara et poso una cançó. Mira, serà del ritme de la nit. Abans, recordo, va, la següent intervenció. Obriré línies. De quin telèfon? Apunta 902-477-105. 902-477-105. I la primera trucada regalarem entrades per... Apunta el que et diré perquè et faré preguntetes, eh? Per anar a la premiere de la pel·lícula Cronos el 17... No, perdona, de la pel·lícula Cronos, ho diré bé, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, val? Una pel·lícula que parla dels atemptats de les Rambles de Barcelona del 17 d'agost del 2017 amb un repartiment de luxe amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. Espero que t'hagis apuntat les quatre cosetes principals perquè després faré la pregunta i el primer que encerti, doncs, s'emporta les entradetes per la premiera al Liceu de Barcelona. I la Montse que em demanava una cançoneta, la que jo vulgui, doncs, home, del ritme de la nit. Calvin Harris, Feel So Close.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer he d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural... Aquest és el teu matinal.
1: Oh, mama.
2: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: un productor, un DJ, que l'hauríeu de veure. Si li poseu cara a Los Frequencies, sembla de tot menys un DJ, si és que els DJs tenen cara, però vaja, sembla un molt bon noi i la seva música doncs és així alegre, sempre festiva, com aquest reality. Amics, amigues, ara sí, arriba el moment de regalar entradetes, si vols, una entrada doble el proper dijous per una pel·lícula nova i anar a la premiere a un lloc emblemàtic de Catalunya. Truca al 902-477-105. De moment poso el tràiler i ara parlem.
1: Necessitem reforços a les Rambles
2: en Boqueria. Necessitem... Què m'ha passat a les
3: Rambles? Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
2: Què collons està passant?
4: Comptar el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisi. Busquem el conductor.
5: ¿Qué pensamos?
6: De momento lo único que tenemos es caos.
7: S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
0: Hola, bon dia!
8: Hola, bon dia!
0: Hola, bon dia!
8: Com les entradetes pel Liceu per la pel·li Cronos?
0: Vale. M'has de respondre una pregunteta, val? O un parell?
8: Aviam si ho encertem.
0: Vinga, aviam. Te'n faré dues, te'n faré dues de preguntes, una més complicada i l'altra més fàcil. Si la,
8: bueno.
0: si fas alguna de les dues la fas bé, tu em portes, i si no, següent trucada, val? Aviam,
8: digue'm.
0: La pel·lícula Cronos de la que parles, digue'm un dels tres actors principals de la pel·lícula.
8: Enric Auqué.
0: Ah, molt bé!
8: López.
0: Oh, perfecte, doncs ja ho tindríem, tu! I era la complicada. Estupendo.
8: Home, m'ho he apuntat tot, eh?
0: Així m'agrada.
8: Us escolto diàriament, eh? I tinc 80 anys, eh?
0: Ole! Doncs mira, el dijous que ve tens un pla tremendo. Com et dius, per cert? I des d'on truques?
8: Maria Rosa.
0: Maria, perfecte, Maria. Doncs enhorabona, t'explico a tu i a tothom, ja que t'emportes aquestes entrades de l'esdeveniment cinematogràfic que arriba en breus, i és que el 4 de setembre arriba als cinemes Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. Doncs res, que t'emportes aquestes entradetes i que no pengis, que de seguida parlo amb tu i t'agafo les dades, vale?
8: Bueno, pots aixecar una mica la veu, carinyo, perquè t'escolto molt fluixet.
0: Vale, no pengis.
8: No penjo,
0: vinga,
8: sí.
0: Fins ara, bonica. I res, simplement dir-te que de seguida s'hi posa l'Arnau Mulet amb la teva música i les millors cançons. Això a partir de les 11. Salutacions de part de l'Héctor Huguet, que passis una grandíssima jornada de dijous. I recorda, Cronos a partir del 4 de setembre. I un oient de RAC 105 anirà a la premiere des del Liceu de Barcelona, eh? Tela, ja saps. Si vols premis com aquest, sempre connectada a l'antena de RAC 105. Et deixo amb el més nou de Maria Jaume. Es diu Festa i Drama. Adéu-siau.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Això és boníssim. D'on és?
1: És de dia.
0: De debò?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Avui, a dia, les minicrestes de tonyina de la marca Dia per només 1,25 la bossa de 400 grams. De debò. Molt bé. Dia.
2: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de la

0: Déu-n'hi-do, Àlex Borren, amb aquesta cançó que es diu Fever Dream, un artista que va sorgir de les xarxes socials. Es veu que a poc ha anat escalant i mira, l'està sonant per tot el món. I evidentment aquí a RAC 105 també és una de les apostes clares per aquest 2026, que per altra banda ja està gairebé finiquitant-se, no?
1: Home, no.
0: Héctor Huguet, bon dia.
1: El 2026 no està finiquitant-se, l'estiu
0: queden
1: sí.
0: Queden pocs mesos.
1: Home,
0: no?
1: Aviam, queden moltes coses. La Mercè de RAC 105, per exemple.
2: Sí. La teva música...
3: amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: Que, per cert, què fas aquí? Encara no marxaves a casa, ja, tu?
1: Estic agafant la motxilla, ara marxo. Avui no em preguntes què
0: has
1: esmorzat.
0: Què esmorzes, avui?
1: Avui he esmorzat una pizza.
0: Home!
1: Un tros de pizza freda, congelada d'ahir.
0: No hi ha res més loser que esmorzar una pizza freda del dia anterior.
1: Bueno, no era de bacon, era de guanciale.
0: Escolta, anem per la música o què?
1: Anem per la
0: música. Va, Calvin Harris.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb vostè i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 a més hora oficial.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.

0: Julieta, posa't el sol una estoneta. I Joan Dausà, Mamaduixa, i amb aquesta cançó que jo crec que ja podem dir que és la cançó de l'estiu en català, no? O què? A veure, n'hi ha d'altres, sí, però aquesta és que tothom la canta, tothom la balla, té un rotllo que no vegis. Papi, posa-la al disc.
1: Amb la teva germaneta.
0: Bueno, va, que no pari la festa perquè ara arriba Coldplay amb aquest Feels Like I'm Falling.

Mira, 150.000 metres quadrats és el que té la magnitud de l'estadio Shakira, que més comptarà amb 57.000 persones per dia. Jo he fet una mica els números. 12 concerts, 57.000 persones per dia, em surten unes 684.000 persones. Quina animalada, no? A més, clar, a Madrid estan reforçant ja els autobusos, els metros, tot plegat, perquè absorbir tot això és una autèntica bogeria, però en fi, veurem com acaba tot plegat. Segur que serà un esdeveniment brutal. Ara Harry Styles.

0: Rec 105 Barcelona. Descobreix Valls de Carillo, experiències en alçada per explorar tant de dia com de nit. Fes el primer pas al pont tibetà, mira més lluny el mirador del Roc del Quer, gaudeix al Family Park o connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a vallsdecanillo.ad i a més durant l'estiu tens el bus turístic inclòs a totes les activitats. Valls de Carillo, obrim horitzons a Andorra.
1: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.

0: your dad type. I'm the bad guy. Duh.
1: A veure, aquesta cançó s'enganxa moltíssim més, ni més ni menys que Billie Eilish, amb una de les primeres que ens va presentar. Només tenia 17 anys quan cantava això i se'ns va posar tots a la butxaca d'una manera que encara a dia d'avui segueix sent una de les importantíssimes a tenir molt en compte en la seva carrera, la seva trajectòria i també en la teva música, eh? Sí, aquí a RAC 105 de tant en tant la recuperem i ens ve de gust. Va, que seguim avançant, direcció ja a 3 quarts, falten 5 minuts. Per arribar a 3:15 d'aquest 27 d'agost, moltíssima gent ja finiquitant vacances, eh? En fi, molts ànims a tots.

0: Estàs escoltant la banda sonora de l'estiu.
1: Sí, sí, això és veritat, eh, musicón.
2: RAC 105.
0: No podràs canviar d'emissora.
3: L'esperança.

0: Doncs mira, ja saps que aquest estiu, cada matí, al Matina d'Estiu, fem un repàs de les cançons que han marcat els últims anys. A l'estiu, bàsicament. I aquesta jo crec que ja podem dir que és la de l'any passat en català, no? Figaflaues, amb un ska que se'ns van posar tots a la butxaca, que l'hem ballat, que l'hem cantat, que ens encanta recuperar-la encara a dia d'avui, i que es diu A la fresca. A més, amb un videoclip que val molt la pena que te'l miris. No sé si l'has vist, perquè moltes vegades passa que mires la, o sigui, sents la cançó, però no acabes mirant el videoclip. Doncs te'l recomano molt, de veritat. Va, menys que continuem des de RAC 105, direcció ja cap a les 12, i ara Bebe Rexha amb Fightless i amb aquesta que és tot un èxit.
1: Escoltes tots els èxits de la música. Andy B. Rexha. Aquest és el...

Dimarts que ve, eh? El proper dimarts el tindrem actuant a Barcelona. Concretament a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. És The Weeknd, una de les estrelles internacionals més importants del món i que sí, trepitja la capital catalana per oferir un concert que pinta que serà històric. Encara queda alguna entrada perquè ho he mirat ara. Però molt poques, molt poques. Per tant, si vols anar-hi, espavila. Va, i continuem amb el talent, amb el carisma, amb l'elegància, amb el saber fer d'Olivia Dean. Ben aïnit.

rotllo, eh? Té ritme. I escolta'm, per això te la proposem aquí a RAC 105, perquè a més és una de les cançons de l'estiu 2026. D'aquí uns anys, quan mirem enrere, direm: ai sí, te sonava aquella cançó de House que ho va triomfar tant i que també la posaven a la ràdio, no? La teva música amb Arnau Mulet. Amb ella que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. 27 d'agost, sí. Ja finiquitant el mes, finiquitant vacances moltíssima gent, d'altres ja estem treballant fa dies. En fi, sí, com sigui, benvinguts. Ets el lloc correcte perquè passarem una molt bona estona amb grandíssimes cançons preparats a la banda. Taylor Swift, Rey i abans Black Eyed Peas. Amb aquesta que no caldria ni presentar-te-la, eh? De fet, no ho faré, mira. Apuja volum i gaudeix.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé a Tana Carrer.
3: Aquesta tornada a l'escola no t'enxamparà desprevingut amb el 50% en totes les agendes, calendaris i polres només el 27 d'agost. I arriba trepitjant fort amb tot el calçat de nadó i infantil al 50% només el 28 d'agost. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
4: Prepara't per tornar amb les noves ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Neo QLED Samsung de 65 polzades 4K per 799 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
5: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
6: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
8: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga. I gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
7: Tota la informació a manresaturisme.cat.
1: La teva música.

Diu que va néixer amb el cor trencat, però escolta'm, en temes d'amor li ha anat molt bé, de fet. S'acaba de casar, Damiano David. Vaja, atenció, perquè us he d'explicar una cosa que val molt la pena. L'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a tot l'estat. I a més, si t'hi canvies a Línia Directa, et milloren el preu de la teva assegurança de moto directament. Pren nota, va, 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe. I anem directament ara a escoltar Aitana, que s'està preparant ja per venir al Palau Sant Jordi. De fet, és ja, és la setmana que ve, divendres que ve. Farà quatre concerts. I aquesta segur que no falta, eh? Superestrella. Superestrella.

Ara veia un vídeo a les xarxes d'una persona que explicava doncs que a Barcelona comença a haver-hi ja moviment, eh? Això és un indicatiu claríssim de que, escolta'm, s'està acabant l'estiu, que tothom està tornant ja a la ciutat, a casa seva, i que la feina, en fi, s'ha de reemprendre, no?, alguna hora, també t'ho dic. També hi haurà molta gent que amb aquests comentaris digui, però si jo porto treballant tot l'estiu, què m'estàs explicant, no? Doncs bé, per tots ells també molts ànims, evidentment, i tota la gent que s'està reincorporant i que dilluns torna a la feina, també, evidentment, ja ho saps que aquí a RAC 105 estarem al teu costat, i de fet amb la programació habitual. Perquè sí, el dia 31 torna el matí a Codina, també torna el Ja Tardes, i el Ritme de la Nit, que no ha marxat mai, hi haurà el Buscarons, i seré jo, i serem tots, doncs, repartint èxits, repartint ritme i fent de costat, evidentment, que és el que més ens agrada, eh? Amb cançons com aquesta de Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Rexen 5 Barcelona. Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

Aquella sensació de que estàs tan enamorat, que és impossible separar-te d'aquella persona. És bàsicament el que explica això de The Bausa. Sí, és música electrònica de qualitat, ja ho saps, sempre per gent de qualitat. M'agrada això aquí a RAC 105, eh? Magnetic. Uau. Camí a 3:15. La veritat és que, per mi, és una de les millors novetats que tenim en aquests moments a la teva música. Ara mirem enrere. Aquesta era Carly Rae Jepsen, que li deia algú, truca'm.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: Diu que de cara al 2027 es centrarà en Europa, eh? Tenim ganes ja de veure Ed Sheeran en concerts. Aquí el tenim amb el seu Safar. Boníssima, no?
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Va, i continuem avançant i ho fem ara amb un artista que ha tornat per la porta gran, Madonna. Ens ha fet aquesta cançó, doncs, que es diu Dansteria i que és un homenatge a la primera discoteca on va fer...

0: teva música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!

0: Té un rotllo musical aquesta cançó dels Amics de les Arts, eh? Sí o no? Es diu Segurament t'estimo, la podrem gaudir en directe el proper 25 de setembre a la Mercè de RAC 105, Avinguda Maria Cristina Barcelona. Serà espectacular.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 4 de la 1 del migdia d'aquest 27 d'agost i aquí estem acompanyant-te per molta gent en aquest final de la setmana de mes i de vacances. Però, en fi, intentarem fer l'aterratge més plàcid possible.

0: Sant.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta

0: la platja està buida.
1: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
0: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
1: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
0: Val més que en busquem un altre.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: La teva música.

Déu-n'hi-do, eh? Siderland, el que han aconseguit amb aquesta cançó, s'ha convertit en una de les més virals a TikTok, a Instagram, a tot arreu, amb aquest ball viral que és fàcil de fer, s'ha de dir. I jo crec que aquí rau també part de l'èxit, no? Perquè si tu fas una cosa molt complicada que la gent no pot reproduir, després no esperis que es viralitzi, perquè ningú el farà. En canvi, ells ho han entès a la perfecció, això. Ara Taylor Swift, amb aquesta cançó que també ens fa moure moltíssim, eh? Shake It Off.

És la Aitana ja preparant el terreny per venir a Barcelona. De fet, no venir, perquè viu aquí, que jo sàpiga. En fi, que estarà per al Sant Jordi, el dia 4 de setembre. Ara Miley Cyrus.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

Ara mateix amb una artista que la tenim per Londres. És Ariana Grande, que fa una residència de 10 dies a la ciutat. I que està per allà passejant. De fet, ja l'han vist amb la seva parella, la mar d'enamorats. Passejant pels carrers de London City, eh? Aquí la tenim amb aquesta que es diu Yes, and. Això potser és el que els ha dit els...

Dràcula, així es diu aquesta cançó de Tame Impala al costat de Jenny de Blackpink. Penso que ha fet moltíssima fortuna i que, evidentment, aquí a RAC 105 estem apostant per ella des del primer dia que la vam descobrir. En fi, amb ells jo que em vaig acomiadant, eh? Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per ser-hi. En aquest dijous demà ja serem divendres, sí. Alegria. De seguida s'hi posa el Buscarons, sempre repartint grans èxits, com per exemple amb el que m'acomiado, que és de l'Alfred García. Vine'm a buscar.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en la tonyina clara en oli d'oliva Carrefour, pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar.

0: nova cançó d'Olivia Rodrigo, la que ha presentat el seu tercer àlbum, es diu Drop Dead. Sí, sí, que hi hem morts nosaltres també.
1: La teva música, amb Albert Buscarons.
0: A mirar el calendari i veure que ja és 27 d'agost del 26. Ostres! Ostres, ostres, que se'ns escapa l'estiu i gairebé ni ens n'hem adonat. Salutacions a l'Albert Buscarons, un dia més plegat. Amb cançons com aquesta que encara recorda que seguim d'estiu. The Wanted, Chasing the Sun.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: 5, 6, 7, 8. Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Adolfo Domínguez, Nude Project i Montblanc. Només aquest dijous 27 d'agost a la Roca Village. Consulta condicions a larocavillage.com.
5: Vine a la castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.

Fresqueta, fresqueta, fresqueta, la de Joan Dausà i Mamaduixa, gran èxit d'aquí, de casa, de l'estiu del 2026. Ja hem estat escoltant intensament aquestes setmanes de calorada. Un quart de tres de la tarda, i aquí seguim ara amb Quim Petras, versionant aquest clàssic dels 80, Running Up That Hill.

Sarah Larsson, aquesta és la seva nova cançó després del gran èxit de Last Life, que va tornar a la vida 10 anys després. Midnight Sun ha estat la gran protagonista d'aquests mesos d'estiu a Rec 105. I aquí seguim, quan falta només un parell de minuts per 2:45 de la tarda. Gràcies per ser-hi, que no t'ho he dit. Gràcies per triar-nos. Entre tot el dial, ja saps que Rec 105 és un...

0: Rec 105 Barcelona.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

pensar en això, de morir jove, com diu Kesha. Zai Young és una de les seves cançons més importants. Posant-nos la pila en aquesta quarta tarda de la setmana. Ara amb Sopa de Cabra, Mon DJ i la Su, sobretot, posant veu a aquest Camins, Somnis i Promeses.

Aquest 2026 els Buhos estan fent 20 anys sobre els escenaris i ho han de celebrar d'una manera especial. Per això, 20 concerts amb places molt seleccionades i col·laboracions inesperades, com per exemple aquesta amb Leire Martínez. Es tracta de No Hi Ha Pla B. I la cosa segueix de col·laboracions. Aquesta és una de les poquetes cançons que ha fet Karol G en anglès. El seu últim àlbum encara també en té alguna de nova. En aquest cas, amb Tiesto, el Don

0: Segurament en algun moment d'aquest estiu t'has trobat amb aquesta cançó.
1: Un xarro!
0: I tant que sí!
2: La teva música...
3: Albert
0: Buscarons. Arriba de Fastuc, el Marcos, també arribarà la Mercè de RAC 105 divendres 25 de setembre a partir de 8:45 a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. Són les 3:02, així inaugurem una hora més de música. I ho fem amb aquesta cançó mítica i icònica de Timbaland al costat de Katy Perry. Això és If We Ever Meet Again. Bona tarda, família.

0: got something I want to talk about.
1: La teva música.
2: Tiri. Quan escoltes Raxen 5 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
4: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, La Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
5: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes del Tura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
4: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
5: Vine a les festes del Tura, com les d'Olot, enlloc.
6: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
7: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
6: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
8: Verisur.
9: No, tampoc.
10: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
9: Ho, ho, ho. Era així?
10: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
11: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
10: Però estic a punt de despeiar.
12: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
10: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
11: Omble Ronald.

Potser d'inici no acabaves de captar el ritme d'aquesta cançó, però te l'has acabat ballant sencera i te l'has gaudit aquest estiu, i tant que sí. Jamaican Bam Bam del DJ Ugel amb Solto. Anem avançant ara amb els Oques, que ja són a punt d'acomiadar-se a tots nosaltres. Torno a ser jo. A la

gairebé és tot a punt per aquesta residència que sembla tot a punt que serà increïble de Shakira a Madrid. Faran tots els seus concerts a Europa, 12 nits, amb cançons també recents com aquest Die Die. De seguida arriba Mr. Know It All, és la nova cançó de Teddy Swims, però abans, dolceta, dolceta, Candy de Robbie Williams.

mestre i DJ de l'electrònica. Seguim, busquem 3:15 de la tarda, què tal? Com el dijous, aquí estem, passant-ho la mar de bé, un dia més a RAC 105, ara amb Ginestar, que ens han sorprès moltíssim. Han anunciat col·laboració que arriba d'aquí una setmaneta, proper divendres, dia 4 de setembre, amb Nil Moliner. Moltes ganes d'escoltar-la i saber com sona de moment. Aquí els tens amb tot el que ens queda.

Que s'aturi el temps, és una altra de les propostes del duet de Mataró, Dani Six i Iskid. La banda que, de mica en mica, continua consolidant el seu creixement. A 9 minuts per les 4 de la tarda, aquest és Harry Styles, que tot just ahir començava els seus 30 concerts a Nova York. Nits amb les entrades completament exaurides, on no hi falten les cançons del seu repertori, cançons especials com el Late Night Talkin'.

0: Els i les fans d'Aitana estan que no poden més. Nervis, perquè queda pràcticament una setmana perquè la seva ídola arribi a Barcelona.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: A partir del proper divendres, dia 4, comença la sèrie de 4 concerts a l'Estadi Olímpic. No, a l'Estadi Olímpic no, al Palau Sant Jordi. Palau Sant Jordi. Aquesta és la superestrella que ha estat una de les grans cançons d'aquest 2026, i tant que sí. I aquí seguim, una hora més plegats, són les 4 i 4 minuts. Gràcies per ser-hi. Així són el final de l'estiu del 2026 a RAC 105, ara fent parada en aquest gran número 1 de Chapel Roan. És el Good Luck.

0: FM.
1: La teva música.
0: RAC 105.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Si vos se la compra, ve a Sanacarre.
4: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
5: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
6: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
5: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900 903 744.
7: Verisure.

està content, Alex Warren, que demà publica un nou treball. Un àlbum, com es feia abans, que ara tothom treu cançons, doncs no. Un disc complet amb cançons com aquesta. El Fever Dream, que ens deixa a punt per recuperar aquesta cançó.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: dues notícies. Sembla que la salut del seu rei està complicada i delicada. I d'altra banda, aquest projecte musical arriba des d'allà. Déu-n'hi-do, quina qualitat, quina empenta que ens dona aquesta cançó del projecte The Bausa. Magnetic.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Magnetic serà també el concert de The Weeknd, que ja s'acosta, ja arriba el proper dimarts. Estadi Olímpic Lluís Companys. Moltes ganes d'inaugurar el mes de setembre a ritme de cançons com Take My Breath.

que clar, la col·lecció de hits de Shakira és interminable. Aquest és un altre dels que sonaran al seu propi estadi a Madrid a partir del 18 de setembre, Soltera. Camí de 3 quarts de 5 de la tarda d'aquest dijous 27 d'agost, en què notem que han tornat a pujar una miqueta les temperatures. Això no s'acaba mai. Sort del ventilador, que ha fet feina aquest estiu, no ha parat. Banda Neon, Búhos i Mon DJ.

0: molta gent va gaudir de la pel·li Barbie. Hi havia rumors que s'hi llevaria a segona part i sembla que no, que els actors no estarien acabant d'entendre els diners que se'ls ofereix per fer aquesta segona part. Així que, escolta millor, la pel·li terrible. Banda sonora és una altra cosa. Aquesta és de Dua Lipa, que també tenia un petit cameo a la pel·li. Dance the Night, camí de les 5 de la tarda. Doncs ja està, fins aquí el nostre temps. Salutacions a l'Albert Oscarons, un migdia més d'agost superat. I de seguida més amb la Nayara Fernández. Abans, Adele, Rolling in the Deep, aquesta va ser la cançó amb la que va acabar de rebentar la seva carrera, i també l'Ivan Herzog. Que se'ns ha posat mig rumbero amb aquesta que es diu Des de lluny. Bon dijous!
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Nayara Fernández.
1: Amb aquest èxit de Rey, What Is My Husband, començàvem una nova hora aquí a RAC 105, són les 5 i 2 d'aquest dijous, últim dijous per mi. Salutacions de Nayara Fernández. Com esteu? Com esteu passant la tarda vosaltres? RAC 105. Doncs jo l'he veritat molt bé. I si a més posem aquesta música de Chiran, molt millor. Shivers.

0: La teva música.
1: RAC 105. Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
2: Alexa, posa RAC 105.
3: RAC 105.
4: Google, posa RAC 105.
2: Siri, posa RAC 105.
3: La teva música.
2: Microones, posa RAC 105.
4: Aspiradora, posa'm RAC 105.
3: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
6: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
5: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900 903 744.
7: Mary Short.

Sant Jordi amb cançons com aquesta, Connexió Psíquica, i també Superestrella, que s'ha convertit en la cançó de l'estiu del 2026. I mira, jo us vull preguntar una coseta. Vosaltres, si fóssiu riques, què faríeu? Doncs tinc una cançó perfecta, és Gwen Stefani, que somia amb què passaria si ella fos una rich girl.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
2: Descobreix Valls de Carillo, experiències en alçada per explorar tant de dia com de nit. Fes el primer pas al pont tibetà, mira més lluny el mirador del Roc del Quer, gaudeix al Family Park o connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a vallsdecanillo.ad i a més, durant l'estiu, tens el bus turístic inclòs a totes les activitats. Valls de Carillo, obrim horitzons a Andorra.
3: La temporada passada al Ja Tardes.
4: Ens ho vam passar molt bé.
5: Ens han enviat un àudio... de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
6: Si en vols més, el 31 d'agost
7: de 5 a 9
6: a RAC 105 amb Enric Font.
7: Va, que ja tarda!
8: RAC 105.

Ara, escoltant aquesta cançó, jo estava pensant, no sé amb qui podria fer una batalla de ball i acabés guanyant, perquè realment, a veure, se'm dona bé ballar, realment, no mentirem, però és que potser, no sé, o sigui, potser no se'm donaria bé ballar, jo què sé, amb Tame Impala o Jenny, perquè ho fan increïble, o amb Taylor Swift. Imagina't fer-te una batalla de ball amb Taylor Swift. Però amb qui sí tinc segura que faria un bon tàndem...

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Paco from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar de...

d'estrelles, Max Navarro ens portava aquesta cançó que també és un èxit, es diu Inigualable, perquè clarament tots els que m'esteu escoltant sou inigualables. Estem desitjant de saber què ens portarà al setembre. Però mentre esperem, tenim per aquí ja preparats David Guetta i Baby Rexha amb aquest himne electrònic perfecte per ballar en aquesta tarda de dijous. I'm Good Blue.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

0: icòniques del pop internacional són Ace, One Direction, que ja fa uns anys es van separar, però ens van portar èxits com el que estem escoltant aquí a RAC 105, Best Song Ever.
1: RAC 105.
0: I una de les bandes icòniques, però d'aquí de Catalunya, és Oques Grasses, que se'ns acomiada d'aquí dos mesets amb cançons com aquesta, Sort de tu.

0: Aquesta col·laboració de Hugel i Solto, Jamaica and Bam Bam, va perfecta per començar una nova hora a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Perquè si són les 6 i quasi 6 i 2 d'aquest dijous 27 d'agost del 2026, salutacions de Nayara Fernández. Aquí estaré acompanyant-te 3 horetes més amb la millor música. Com aquesta col·laboració també, Carly Rae Jepsen amb Old City, que el que volen és passar good time.

0: La teva música.
1: RAC 105. Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
2: Carglass canvia. Carglass repara.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros.

castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial.

És un dels temes dels Calvin, és un del tema dels temes de Calvin Harris juntament amb la cantant britànica Clementine Douglas, anomenat Blessings, que es va iniciar ja fa un any. I mira, s'ha considerat un dels grans himnes de la música electrònica global i també va obtenir la certificació de platino en el Regne Unit. I una, ara veiem, una de les promeses del pop internacional és Adela amb el seu... Ain't in LA.

0: el mal d'un amor no correspost i la ruptura sentimental és el que tracta aquesta cançó, aquesta col·laboració, de fet, d'Elton John i Dua Lipa, anomenat Call Her.
1: La teva música.
0: Seguim parlant d'amor, en aquest cas Teddy Swims, que ens porta aquesta nova era musical amb un so molt xulo i on ens parla de la por a no ser suficient amb Mr. Know-It-All.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.

podríem dir que Zara Larsson ha renascut perquè ara és una nova estrella del pop i s'ha queixat de les entrades, del preu de les entrades, perquè diu que són bastant cares i no podria tenir més raó. RAC 105. Seguim amb un grup, Black Eyed Peas, que el 2025, ja fa 21 anys, ens portaven aquesta cançó de R&B, Don't Book My Heart.

fet de casa, però és que avui no me l'he portat perquè me l'he deixat a la nevera i m'he hagut d'agafar una Coca-Cola, a més, 0-0 perquè m'he equivocat a la màquina. 10 minutets perquè siguin les 7 de la tarda aquí a RAC 105. Nosaltres seguim col·laboracions com David Guetta i Colerai, que tenen Baby Don't Hurt Me, però abans passarem amb una altra col·laboració que és nacional i internacional a la vegada. Són Rosalía i The Weeknd amb La Fama.

0: ja ens ho diuen amb aquesta cançó, que el que no volen és que li facin mal, així que si us plau, nosaltres des d'aquí, des de Ràdio 5, demanem que tant a David Guetta com a Coiley no li facin mal.
1: Ràdio 5.
0: I mira, per acabar l'hora, tenim aquesta cançó de Coldplay, que ja fa un temps va succeir l'eclipsi, així que anava perfecta, i també va perfecta, clarament ara, és Sky Full of Stars.

0: La vida està cada cop més cara.
1: Els preus no paren de pujar.
2: Un mango, 9 euros.
1: Robatori. Inflació!
0: Necessites estalviar.
1: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
0: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
1: No pots canviar d'emissora.
3: No pots escoltar una altra cosa.
1: RAC 105.
0: La teva.

0: aconseguit i ha aconseguit treure aquest èxit juntament amb Sabrina Carpenter, que si no saps com es diu, jo ho dic ara. Bring Your Love. I got something I
1: want to talk about. La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Les 7 i 3 d'aquest dijous 27 d'agost del 2026, salutacions de Nayara Fernández. És el meu últim dijous aquí a RAC 105. Com esteu? Com esteu passant aquesta tarda? Ja podríem dir vespre? No ho sé. Però bé, nosaltres seguim amb bona música. Com la que ens portava Miles Smith.

0: Sant.
1: La teva música.
2: RAC 105. Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
6: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
5: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí ignasià fins a Manresa.
9: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga. I gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
8: Tota la informació a manresaturisme.cat.

És una de les cançons que ha donat la volta al món en aquesta col·laboració de Dai Dai, gràcies a que ha sigut la cançó del Mundial. És la col·laboració de Shakira i Burna Boy, que d'aquí molt poquet estarà a la residència dels seus 12 concerts a Madrid. Jo no tinc entrades, però no sé si vosaltres en teniu. I bé, continuem, perquè aquí no para el ritme, en aquest cas amb un grup maresmenc. Que ens porta una mica de bailoteo. Me he despertat.

0: Rexem 5 Barcelona. Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
1: No.
2: No, tampoc, tampoc.
1: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Ho, ho, ho. Era així.
1: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
4: Però estic a punt de despeiar.
5: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
1: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
3: Oble Ronald.

0: tenia 7 anyets quan va sortir aquesta cançó, aquest tema de Kelly Clarkson, i el recordo escoltant el cotxe, i ara, 15 anys després, el recuperem aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Anem a posar-nos una mica romanticons amb aquesta col·laboració de Karol G i Tiesto, que és bàsicament una celebració de que vol estar tota la vida, però és que tota la vida, de veritat, fins la mort, contigo.

es diu Katsa i ens portaven aquest Animal. Que ja fa una setmaneta que està aquí a RAC 105 com a novedat i nosaltres ho seguirem posant tota l'estona, clar que sí. Un minutet, perquè siguin 7:45 de la tarda. Nosaltres seguim, en aquest cas, escombrem cap a casa amb el Fred García. I el seu Vine'm a buscar.

0: Doncs per aquí teníem a Lady Gaga amb el seu èxit, que forma part de la banda sonora The Wednesday, The Dead Dance. 4 minutets perquè siguin les 8 de la tarda aquí a RAC 105. I jo vull acabar molt bé l'hora, així que us proposo un artista d'aquí de casa. I us proposo el seu primer èxit. És Max Navarro, amb la cançó que va començar i acabar a l'Acadèmia, Estrelles.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Fas tuqui-tuqui-tuqui-tuqui és el que ens portarà Marcos Ampla. Quin dia? El 25 de setembre, a l'Avinguda Maria Cristina, a les 8:30, a la Mercè de RAC 105.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
3: La teva música.
4: Amb Nayara Fernández.
0: Les 8:02 d'aquest dijous 27 d'agost del 2026. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estaré una horeta més acompanyant-te, com sempre, amb la millor música, perquè ja tenim preparada de tot. Pop nacional, internacional... Com aquesta col·laboració d'aquí, Calvin Harris i Dua Lipa, que ens portaven aquest magnífic One Kiss.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
9: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
8: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur.

i Mama Duixa, Papi, posa-la al disc. La teva germaneta. RAC 105. I nosaltres seguim, en aquest cas, amb Cyril, que ens portava aquesta versió dance d'un clàssic dels 78, Stumbling In.

són de Bausa, que ens portaven aquest èxit de Magnetic. I realment és un èxit molt xulo i una cançó que ja porta una setmaneta aquí rondant per RAC 105 i no la trobem perquè és increïble. 6 minutets perquè siguin 9:15 de la nit aquí a RAC 105. De seguida passarem per aquí a Noter amb Talk to You. També tenim a Sia amb Chandelier, però abans un himne, Pitbull i Neyo amb Give Me Everything.

0: Rexem 5 Barcelona. Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: La temporada passada, al Ja Tardes, ens ho vam passar molt bé.
2: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
3: Dios mío, és gravíssim!
0: El 31 d'agost
4: de 5 a 9
0: a RAC 105 amb Enric Font.
5: Va, que ja tarda.
6: La vida està cada cop més cara.
7: Els preus,
8: home,
7: no paren de pujar.
9: Un mango, 9 euros.
10: Robatori.
7: Inflació.
11: Necessites estalviar.
7: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
11: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
7: No pots canviar d'emissora.
12: No pots escoltar una altra cosa.
7: RAC 105.
11: La teva música.

És la cançó insígnia de Sia i clarament un dels himnes més definitius de la dècada del 2010. Parlem de Chandelier. I res, queden 5 minutets perquè siguin les 8:40 de la tarda. Així que una col·laboració d'aquí, de casa, és Oques Grasses i Rita Payés. Que ens porten La gent que estimo.

Per aquí teníem el Bruno Mars, el Bruno Mars més romàntic, que de fet està de gira mundial amb la gira de Romàntic, i balades com aquesta, Risk It All. 7 minutets perquè siguin les 9 de la nit aquí a RAC 105, així que jo em vaig acomiadant un dia més de vosaltres. Moltes gràcies un cop més per acompanyar-nos. Com sempre, salutacions de Nayara Fernández. Demà és el meu últim dia. Estaré de 5 a 9, com sempre, posant-te les millors cançons. RAC 105. Us deixo amb The Weeknd i Blinding Lights. Adéu, adéu.

0: perdó. Les nostres veus, ja les coneixes.
1: Vols dir, Ernest?
2: Sí, home, jo diria que sí.
3: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
4: Ah, que encara no ens segueixes.
5: @RAC105. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
6: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
7: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
8: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
5: I tot això amb un sol clic. @RAC105. Segueix-nos a Instagram.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

0: la teva música. L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming? No.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: It's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: is here. Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: Rec 105, la teva música.

0: Maldita música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de Miria de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 19 de setembre de 1963.
0: I el número de la sort, el...
2: 10.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.